0: día todo cambia, dice esta canción, y es verdad que el lunes, en esta casa, en esta radio, en su radio, van a cambiar muchas cosas, pero no va a cambiar que la SER seguirá siendo la SER, seguirá siendo su casa. 7:20, 6:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Bon dia des de Ser Maestrat en este divendres 28 d'agost del 2026, pòrtic d'un cap de setmana replè d'activitats i d'actes festius que ara de seguida repassem. Però primer, com sempre, busquem la previsió de l'oratge.
3: L'oratge.
2: 31 graus de màxima i 19 de mínima en vent del sud-est a 5 km hora, que al final del dia bufarà del noroest. Solellat amb boirines matinals, que a migdia seran intervals nuvolosos per a quedar plenament solellat durant la vesprada. L'índex ultravioleta torna a estar en nivell 7. I com sempre, round avui de Vinaròs. Escoltem el vicealcalde Juan Amat parlant de les obres de millora que s'han donat a conèixer del camí Fondo i del camí Carretes, de les licitacions. Juan Amat.
4: Desde el Ayuntamiento hemos licitado ya las obras de mejora tanto del camí Fondo como del camí Carretes, con un presupuesto de salida de 368.000 euros que posibilitará que las empresas interesadas puedan presentar ofertas hasta el 9 de septiembre. Las dos actuaciones responden a subsanar la falta de inversiones que durante demasiados años han soportado los usuarios de ambos caminos. Desde el Ayuntamiento somos conscientes que hay que continuar invirtiendo en caminos para conseguir que el término de Vinaròs esté en mejores condiciones. Una tarea que desarrollaremos aumentando los recursos destinados a ello, con el objetivo de revertir la falta de inversiones que durante tantos años han soportado los distintos caminos del término de Vinaròs. Esta actuación, con un presupuesto de salida de 368.000 euros, se dividirá de la siguiente manera. 163.000 euros se destinarán para el camí Fondo, con la previsión de renovar 1.255 metros, y 205.000 euros irán destinados al camí Carretes, para adecuar 1.425 metros de carretera. Ambas actuaciones significativas que posibilitarán esté el término de Vinaròs en mejores condiciones de lo que lo está en la actualidad.
2: Pues era Juan Amat, y seguimos en Vinaròs per a conèixer també aquestes feines que s'han fet en la plaça de Bosa. En este cas, escoltem a l'alcaldessa Maria Dolores Miralles.
5: A pesar de que estem en el mes d'agost, i el mes d'agost tots sabem que és un mes inhàbil, on les administracions públiques estan només en serveis mínims, perquè la major part dels treballadors estan en vacances, el nostre ajuntament, jo, la veritat que estic molt contenta com a alcaldessa de que, i també aquest equip de govern, de poder donar a conèixer que durant aquest mes d'agost el nostre ajuntament ha treballat de forma eficaç i eficient per a poder anar licitant totes aquelles obres que van presentar i que són importants per a la transformació de la ciutat de Vinaròs. Quan vam arribar al govern municipal vam dir que nosaltres venim a canviar les coses, venim a fer les coses d'una altra manera, i això ho estem manifestant en cada acció que s'està a donar a terme per part d'aquest equip de govern. I vull recordar que durant aquest mes d'agost ja s'han fet les siguients licitacions, estan pendents de que se presenten ofertes per part de les empreses, però una cosa que és molt important és que s'ha licitat l'obra per instal·lació de l'il·luminació monumental de la plaça de Bous de Vinaròs, per un import, surt a l'estació per un import de més de 114.000 euros.
2: I unes coses que acaben o que se'n van i altres que vindran, perquè no només començar setembre i sent fidel a la tradició, n'hi haurà una nova edició i en seran 10 de xancles i tapes en Peníscola. Parlem amb Marc Blanco.
6: Pues sí, un año más, llega esta ruta tan esperada y nada, esperemos que sea una buena ruta como cada año, como tú bien dices. Es ya la número 19. Muchos de los que hacen la ruta todavía no habían nacido cuando empezó esta ruta. Y nada, muy contentos. Aquí lo más importante siempre es la colaboración público-privada que tenemos con el ayuntamiento, que siempre le da un impulso a nivel informativo. Y luego también la ilusión con la que participa la gente, porque al final Sendas y Tapas se ha convertido en una ruta consagrada en la que todo el mundo quiere participar. Y fíjate, este año somos 13 restaurantes y cada uno aporta su grano de arena. Son unas fechas en las que el pueblo ya viene de pasar todo el verano y hay ahí un interpaso hasta que empiezan las fiestas. Nosotros siempre somos el preludio de las fiestas de Peñíscola. Y yo creo que ese es el secreto, la ilusión que tiene la gente por participar.
2: ¿Pero qué tendremos en Benicarló esa semana? El día 6, una trobada molt especial de corals. Precisament quan la coral de Benicarló celebra un any el 75 aniversari. Núria Sánchez, presidenta.
3: I és important per a nosaltres perquè nosaltres vam ser anfitrions, com vam fer el 50 aniversari el 2001, i ara en el 75 volem tornar a reemprendre la trobada i poder tornar a ser els anfitrions. Per tant, és un honor perquè de tota la comunitat valenciana, que s'havia de fer a València i Alacant, només se fa a la província de Castelló. Per tant, tenim corals de tota la comunitat i 300 veus. Això per a nosaltres és com un acte multitudinari, 300 veus cantant alhora, 300 persones unides en una mateixa cançó, i serà molt especial, i ho estem preparant amb moltíssima il·lusió.
2: Diu Núria Sánchez que qualsevol persona en interès de participar o de formar part de la coral, que ho pot fer.
3: Nosaltres un ventall d'edat des del P4, crec que és, uh-huh. I no hi ha límit. No hi ha límit. Per tant, qualsevol persona que vulgui cantar, tingui inquietud, vulgui esperar, estar amb altra gent i compartir moments,
2: sí.
3: Se pot adreçar o amb, com a presidenta, qualsevol membre de la Junta, o presentar-se un dia a l'assaig a Benicarló, que s'agirem a l'auditori municipal, i dir, vinga a cantar, perfecte. Però la veu a veure on te fiquem i endavant, i a cantar.
2: És que n'hi ha moltes ganes de participar.
3: Totes les que participem estem federades. Nosaltres som de les primeres corals, uh-huh. de la comunitat valenciana. De fet, quan vaig anar al registre, tot això, i me diuen secció 1, saps? I jo, colin, però és que número molt baix, saps? I fan, sí. Ui, i encara esteu en actiu? I jo, sí, sí, i més que estarem. Sí. A més, sempre fa convoi, sortir, saps?
2: Sí, sí,
3: de
2: sí.
3: La teua zona de confort, i quan diuen, anem a fer un concert a València, un concert a Alacant, la gent s'anima, i per tant entenc que quan diuen Benicarló, s'animen. A més, són cor, no, que no sols fer intercanvis o trobades, perquè estem a lluny.
7: En Autotrac Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
2: I el secretari general de socialistes de Castelló, Samuel Palomir, torna a parlar en el dia d'avui dels incendis.
8: Ningú pot assegurar que amb més diners en prevenció estos incendis no s'hagin produït. Però el que sí que sabem és que retallar quasi un milió d'euros abans d'un dels pitjors estius d'incendis que recordem a Castelló va ser un error. I el que hem vist després és que la factura de la recuperació és molt més alta que la de la prevenció. Això no pot continuar. Exigim que recupere cada euro retallat i es reforce de veritat la prevenció.
2: I nota agrícola, Carles Pérez Huit des de la Unió, parla dels caquis.
9: Esta campanya ha influenciat diversos factors negatius, des de factors agronòmics, climatològics, adversitats climàtiques greus en zones en important producció i afecció de plagues que han fet mermar l'aforo. I si sumem l'augment de cost de producció, pues va a comprometre la rentabilitat del sector del caqui. Des de l'organització demanem avançar l'inici de les garanties de cobertura de l'assegurança per vent a l'1 d'agost i també més matèries actives disponibles per a fer front a les plagues.
2: Les farmàcies han de guàrdia en Vinaròs, Teresa Baix, Alameda Francisco José, Balada 24, i en Benicarló, la de Gemma Santos, en Pio 12-23.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 24.986, serie 44.
0: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
3: Y en Nepal son 469 los muertos reconocidos por el gobierno de ese país. Tanto China como Nepal, por cierto, han tenido que suspender las labores de rescate porque ha empezado a desbordarse una balsa que se generó con lo que parece fue el desmoronamiento de un glaciar que provocó esta riada mortal. Hemos llegado a las 8:20, las 7:20 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Maestrat.
5: Bon dia des de Ser Maestrat en este divendres 28 d'agost del 2026, pòrtic d'un cap de setmana replet d'activitats i d'actes festius que ara de seguida repassem. Però primer, com sempre, busquem la previsió de l'oratge.
6: L'oratge.
5: 31 graus de màxima i 19 de mínima en vent del sud-est a 5 km hora, que al final del dia bufarà del noroest. Solellat amb boirines matinals que a migdia seran intervals nuvolosos. Espera quedar plenament solellat durant la vesprada. L'índex ultravioleta torna a estar en nivell 7. I com sempre, round avui de Vinaròs. Escoltem el vicealcalde Juan Amat parlant de les obres de millora que s'han donat a conèixer del camí Fondo i del camí Carretes, de les licitacions. Juan Amat.
7: Desde el Ayuntamiento hemos licitado ya las obras de mejora tanto del camí Fondo como del camí Carretes, con un presupuesto de salida de 368.000 euros que posibilitará que las empresas interesadas puedan presentar ofertas hasta el 9 de septiembre. Las dos actuaciones responden a subsanar la falta de inversiones que durante demasiados años han soportado los usuarios de ambos caminos. Desde el Ayuntamiento somos conscientes que hay que continuar invirtiendo en caminos para conseguir que el término de Vinaròs esté en mejores condiciones. Una tarea que desarrollaremos aumentando los recursos destinados a ello con el objetivo de revertir la falta de inversiones que durante tantos años han soportado los distintos caminos del término de Vinaròs. Esta actuación, con un presupuesto de salida de 368.000 euros, se dividirá de la siguiente manera. 163.000 euros se destinarán para el camí Fondo, con la previsión de renovar 1.255 metros, y 205.000 euros irán destinados al camí Carretes, para adecuar 1.425 metros de carretera. Ambas actuaciones significativas que posibilitarán esté el término de Vinaròs en mejores condiciones de lo que lo está en la actualidad.
5: Pues era Juan Amat i seguim en Vinaròs per a conèixer també aquestes feines que s'han fet en la plaça de Bous. En este cas escoltem a l'alcaldessa Maria Dolores Miralles.
8: A pesar de que estem en el mes d'agost i el mes d'agost tots sabem que és un mes inhàbil on les administracions públiques estan només en serveis mínims perquè la major part dels treballadors estan en vacances. El nostre ajuntament, jo la veritat que estic molt contenta com a alcaldessa de que, i també aquest equip de govern, de poder donar a conèixer que durant aquest mes d'agost el nostre ajuntament ha treballat de forma eficaç i eficient per a poder anar licitant totes aquelles obres que van presentar i que són importants per a la transformació de la ciutat de Vinaròs. Quan vam arribar al govern municipal vam dir que nosaltres venim a canviar les coses, venim a fer les coses d'una altra manera i això ho estem manifestant en cada acció que s'està a donar a terme per part d'aquest equip de govern. I vull recordar que durant aquest mes d'agost ja s'han fet les siguients licitacions, estan pendents de que se presenten ofertes per part de les empreses, però una cosa que és molt important és que s'ha licitat l'obra per instal·lació de l'il·luminació monumental de la plaça de Bous de Vinaròs, per un import, surt a l'estació per un import de més de 114.000 euros.
5: I unes coses que acaben o que se'n van i altres que vindran, perquè no només començar setembre i sent fidel a la tradició, n'hi haurà una nova edició i en seran 19 de xancles i tapes en Peñíscola. Parlem amb Marc Blanco.
6: Pues sí, un año más llega a esta ruta tan esperada y nada, esperemos que sea una buena ruta como cada año. Como tú bien dices, es ya la número 19. Muchos de los que hacen la ruta todavía no habían nacido cuando empezó esta ruta. Y nada, muy contentos. Aquí lo más importante siempre es la colaboración público-privada que tenemos con el ayuntamiento, que siempre le da un impulso a nivel informativo. Y luego también la ilusión con la que participa la gente, porque al final Chanclas y Tapas se ha convertido en una ruta consagrada en la que todo el mundo quiere participar. Y fíjate, este año somos 13 restaurantes y cada uno aporta su grano de arena. Son unas fechas en las que el pueblo ya viene de pasar todo el verano y hay ahí un interpaso hasta que empiezan las fiestas. Nosotros siempre somos el preludio de las fiestas de Peñíscola. Y yo creo que ese es el secreto, la ilusión que tiene la gente por participar.
5: ¿Pero qué tendrán en Benicarló esa semana? El dia 6, una trobada molt especial de corals. Precisament quan la coral de Benicarló celebra un any el 75 aniversari. Núria Sánchez, presidenta.
9: I és important per a nosaltres perquè nosaltres vam ser anfitrions, com vam fer el 50 aniversari el 2001, i ara en el 75 volem tornar a reemprendre la trobada i poder tornar a ser els anfitrions. Per tant, és un honor. Perquè de tota la comunitat valenciana que s'havia de fer a València i Alacant només se fa a la província de Castelló, per tant, tenim corals de tota la comunitat i 300 veus. Això per a nosaltres és com un acte multitudinari, 300 veus cantant alhora, 300 persones unides en una mateixa cançó i serà molt especial i ho estem preparant amb moltíssima il·lusió.
5: Diu Núria Sánchez que qualsevol persona en interès de participar o de formar part de la coral i que ho pot fer.
9: Nosaltres tenim un ventall d'edat des de P4, crec que és, i no hi ha límit. No hi ha límit. Per tant, qualsevol persona que vulgui cantar, tingui, vulgui estar amb altra gent i compartir moments,
5: sí. Se
9: pot adreçar o amb, com a presidenta, qualsevol membre de la Junta, o presentar-se un dia a l'assaig a Benicarló, que s'agirem a la Victòria Municipal i dir, vinga a cantar, perfecte. Però la veu a veure on te fiquem i endavant, i a cantar.
5: És que n'hi ha moltes ganes de participar.
9: Totes les que participem estem federades. Nosaltres som de les primeres corals de la comunitat valenciana. De fet, quan vaig anar al registre, tot això, i me diuen secció 1, saps? I jo, poli. Però és que número molt baix, saps? I fan, ui, i encara esteu en actiu? I jo, sí, i més que estarem. A més, sempre fa convoi, sortir, saps? De la teua zona de confort. I quan diuen, anem a fer un concert a València, un concert a Alacant, la gent s'anima. I per tant, entenc que quan diuen Benicarló, s'animen, a més són cor, no, que no sols fer intercanvis o trobades perquè estem a lluny.
10: En Autotrac Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
5: I el secretari general de socialistes de Castelló, Samuel Palomir, torna a parlar en el dia d'avui dels incendis.
11: Ningú pot assegurar que amb més diners en prevenció estos incendis no s'hagin produït. Però el que sí que sabem és que retallar quasi 1 milió d'euros abans d'un dels pitjors estius d'incendis que recordem a Castelló va ser un error. I el que hem vist després és que la factura de la recuperació és molt més alta que la de la prevenció. Això no pot continuar. Exigim que recupere cada euro retallat i es reforce de veritat la prevenció.
5: I nota agrícola, Carles Pérez Huit des de la Unió, parla dels caquis.
12: Esta campanya ha influenciat diversos factors negatius, des de factors agronòmics, climatològics, adversitats climàtiques greus en zones en important producció i afecció de plagues que han fet mermar l'aforo. I si sumem l'augment de cost de producció, pues va a comprometre la rentabilitat del sector del caqui. Des de l'organització demanem avançar l'inici de les garanties de cobertura de l'assegurança per vent a l'1 d'agost i també més matèries actives disponibles per a fer front a les plagues.
5: Les farmàcies en de guàrdia en Vinaròs, Teresa Valls, Alameda Francisco José, Balada 24 i en Benicarló, la de Gemma Santos, en Pio 12-23.

0: Hola. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Ull per Ull del dia d'avui. Com ja sabeu, estem de festes i parlem amb l'alcaldessa de Torreblanca, també parlem amb el seu regidor de festes i amb Rosa Ribes, la reina de les festes. Passem a Benicarló i també estan de festes i parlem en los representants de les penyes, l'embolic de la penya La Pinya i de la penya Perquè Sí.
1: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
2: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
1: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
2: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
1: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
2: Vine a Benicarló en festes.
1: Ajuntament de Benicarló.
3: Del 22 al 30 d'agost, Ser Maestrat apropa les festes patronals de Benicarló. Música, passacarrers, gastronomia, tota la festa. Ser Maestrat amb el patrocini de l'Ajuntament de Benicarló. Col·labora CIF Aragón, la immobiliària del nord de la província. Beniort, Caixa Rural Benicarló.
4: Benvinguts a la secció Festes de Benicarló. Avui estic en Òscar, representant de la penya Perquè Sí. Primer que res, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per vindre a escoltar-me.
4: Jo te volia preguntar què significa per a tu formar part de la penya Perquè Sí.
5: Uau! Molt bona pregunta, la veritat. Pues mira, per mi és hogar, és casa, és família, és algo que és increïble. O sea, a veure, jo vaig arribar a esta penya i des del minut zero vaig ser com un mes, en plan, no coneixia a ningú i en seguida em van incloure, vinga a fer barra, no sé què, mos animaven i claro, pues claro, érem crios de, pues a veure, més xicoets i tal, i pues claro, te donava esa coseta, però bueno, des del minut zero i va ser com, així he trobat el lloc on vull estar i no sé, penso que representar-lo és, buah, o sea, jo porto 3 anys pensant al 26 que no es presente ningú. Yeah. Jo cruzant els dits cada any, en plan, per favor, que no hi haga ningú candidat pel 26, perquè volia que fora meu, vaja.
4: I què diries que és el que més t'agrada de la setmana de festes?
5: Uau, això m'ho ha preguntat antes, m'ho han preguntat antes, però és que no ho sé, en plan, jo crec que és una, que el recinto siga a ma casa. Mm-hmm. O sea, antes ja estava pensant, dic, és que estic per portar-me un colchón hinchable a la caseta i dormir així, perquè és que ja tinc 4 mudes. És que vaig a viure així, però almenys pots dormir. Sí. Perquè mira, la piscineta de l'Arxiu, la piscineta nostra, la bona dutxa, saps? No, és broma, eh? O sea, és
4: conya.
5: Claro, no, sí, o sea, jo me n'anir a casa a dormir i a dutxa. Però bueno, el que més m'agrada, buah, pues jo crec que és veure a tot el poble involucrat. Jo diria que és perquè vas a qualsevol comerç, o sigui, m'he donat compte esta setmana que ja està repartint publicitat, que, o sigui, publicitat, els patrocinadors, que dic, veig a tot el poble involucrat, els comerços locals, és, a veure, que no té res a veure en les festes, però sí, saps?
4: Sí.
5: O sigui, per a mi, veure a tot el poble, dir, ostres, estem participant tots per algo que realment al recinto va bé la joventut, vulguis o no, o sea, la gent molt gran ja no ve, i s'involucren igual, això és, no sé, el comboi de poble, vaja.
4: Quin és l'acte que tens més ganes de que siga allà?
5: Uau! Ostres! Pues te diria que entitats.
4: Sí?
5: O sea, com a acte oficial ahí de gala, diria que entitats. Però, com a, no sé, és que n'hi ha tants, en veritat.
4: Tots.
5: Perquè carrosses, claro, podria ser tots.
4: Sí.
5: Perquè carrosses, però carrosses no vull que siga perquè això és l'últim dia. Aleshores, carrosses, no, la veritat. Claro, efectivament, clar, és això.
4: Què diries que diferencia les festes de Benicarló de la resta de festes?
5: Bof. Buah. A banda de les piscines. No, ostres, pues no sabria dir-te, eh? A veure, sí que és veritat que en les falles també, per lo que he dit antes, el poble també està molt involucrat, però jo trobo que és diferent, o sea, perquè jo sóc molt fallero també, però això de que estiguin cada una a un lloc, al menejat, així, per exemple, jo puc sortir de festa, si a la meua, i m'avellis un poc de tecno, me'n vaig al Citral, m'avellis musiqueta més així en València, me'n vaig a Tararots, saps? O sigui, ho tinc tot al mateix recinto, està tot... també la seguretat que hi ha... no sé, és que no sabria dir-te què els diferencia exactament.
4: Quina és la millor experiència, a banda de ser representat, que has viscut dins de la penya perquè sí?
5: La millor experiència... Ostres, n'hi ha unes quantes. A la piscina, moltes. Moltes, o sea, el dinar de Glòria, que és diumenge de antes, la presidenta de antes, Maria Gómez, va inaugurar com un dinar de dir, vale, ja ho tenim tot fet, anem a no fer res. Sí. Estàs en plan mitjà i veure com a... Sí, a veure.
4: Exactament.
5: Vale? O sea, li podeu preguntar als companys del treball com vaig anar el diumenge. Però bueno, no, pues, en aquesta piscina, en plan, ha passat moltes coses.
4: Sí.
5: Però bueno, com a antes de ser representant, pues no sé, de perrejar-li a les barres o muntar-me a la barra i pareixer jo, mare meva. És que, claro, jo no sé quines animals estic
4: no,
5: dient.
4: No, això se pot dir, tranquil.
5: Ah, vale.
4: Quina és la tradició que no pots faltar a la penya, perquè sí?
5: Buah, el tancament de la penya de We Are Your Friends, de la cançó. Això és el nostre himne, és el nostre himne. Entonces, sempre per les nits tanquem, sobretot l'última nit. Això és increïble, això és...
4: Què diries que és el que més costa d'organitzar una penya?
5: Són tantes coses. Què més costa d'organitzar? Jo crec que, mira, estos dies estem tenint molt de problemes en l'electricitat. De on van els cables, ara sí, ara ja, ara posa, ara lleva. Este cable no va per ací, ara, per exemple, les llums aquest any, l'empresa ens les ha posat mal, no ens les vol canviar. És que són tantes coses, en veritat, en plan, són moltes coses.
4: Definís la penya perquè sí, en tres paraules.
5: A hogar. Personatges. I diversitat.
4: I ja per últim, què li diries a una persona que encara no ha viscut les penyes de Benicarló?
5: Que espereu. O sea, veniu ja. O sea, és el millor descobriment que podeu tindre en esta vida.
4: Pues sí, pues moltíssimes gràcies, Òscar.
5: Gràcies a vosaltres.

0: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38, Vinaròs, o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
1: Del 22 al 30 d'agost, Ser Maestrat apropa les festes patronals de Benicarló. Música, passacarrers, gastronomia, tota la festa. Ser Maestrat amb el patrocini de l'Ajuntament de Benicarló. Col·labora Cifa Aragón, la immobiliària del nord de la província. Beniort, Caixa Rural Benicarló.
2: Hola, molt bon dia. Avui estic, bueno, una secció més de les festes de Benicarló en Pepe, el representant de la penya L'Embolic. Primer que res, moltíssimes gràcies.
3: A tu, a tu.
2: I jo volia preguntar-te, què significa per a tu formar part de la penya L'Embolic?
3: És una sensació que si no estàs dins és difícil de dir, però la veritat és que som una gran família i disfrutem molt aquí.
2: Què és el que més t'agrada de les festes, de la setmana de festes?
4: Pepe, la borrachera!
3: Com veu, la família que fem, la gent aquí està molt unida, estem junts tota la setmana, encara que siguem moltes socis, estem molt bé junts.
2: Quina és l'activitat o l'acte que més esperes?
3: Jo crec que els actes que més m'agraden a mi és quan acabem de sopar i mos sentem fora, juguem al duret, estem junts en família, això és el que més m'agrada, jo crec.
2: Què diries que diferencia més les penyes de Benicarló d'altres festes de Benicarló o en general d'altres comarques?
3: Jo crec que el millor de les festes de Benicarló al final és que estem qui volem estar, és una família molt reduïda, ens coneixem tots, passem pel passillo de les penyes i coneixem a tot el món, i jo crec que és lo més bonic.
2: Creus que els joves s'impliquen cada vegada més en les penyes en general?
3: Jo crec que justament els joves són els que més s'impliquen sempre. Cada any hi ha una nova generació que s'implica molt en la penya i hi ha una molt bona gent que ve detrás.
2: Quina diries que és la millor experiència dins de la penya?
3: La millor experiència jo crec que és la setmana prèvia de la setmana de penyes, que és la de muntatge, que la gent ve a treballar després de muntar, pues, sopem, fem el sopar tot, allarguem una miqueta la nit i testeamos la noche a ver com va.
2: Quina és una tradició que no pot faltar a la penya L'Embolic?
3: La penya L'Embolic jo crec que de les coses que més l'identifique, més que la setmana de penyes, seria durant tot l'any, que fem una quantitat d'actes molt gran a tot el poble. Ara per exemple fem el Cachull, durant l'any fem tardeos, hem fet la barra de Sant Juan, o sigui, fem una gran quantitat d'actes per tot el poble i això és el que més ens agrada.
2: Què diries que és el que més costa d'organitzar una penya?
3: Esta penya és una penya molt exigent i cada any tenim que fer coses noves, estructures noves, barres noves, i el que més ens costa cada any és superar-nos a l'any anterior, perquè cada any pugem la nota i al final...
2: Definís la penya L'Embolic en tres paraules.
3: Pues yo creo que una sería familia, convoy y blopetas.
2: Y por último, ¿qué le dirías a algú que encara no ha viscut les penyes de Benicarló?
3: Que venga, se pega una penya, desde el primer día se fique todos los actos, que venga, que chale y que parle todo el món, que al final la acollirem sempre.
2: Moltíssimes gràcies.

0: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
1: Bon dia, benvinguts a la secció d'entrevistes de festes de Torreblanca. Estic en l'alcaldessa, Tània Agut. Primer que res, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos.
1: I jo te volia preguntar què significa per a tu viure les festes de Torreblanca com a alcaldessa.
2: Pues la veritat és que és un orgull perquè les vius d'una manera molt diferent, les vius completament des de dins, veus lo de detrás del teló, no? Que sempre diem que la gent veu el resultat però no sap el que hi ha detrás de preparació. Per lo tant, és viure-les d'una manera pues, plena.
1: I quines diries que són per a vostè les activitats més representatives de Torreblanca?
2: Per a mi, la veritat és que té un significat molt especial l'ofrena. No me pareix, per a mi és l'acte més emblemàtic de les nostres festes perquè en Torreblanca tenim molta devoció al Crist del Calvari i és un any molt, és un acte molt bonico perquè eixim totes les corts d'honor de tots els anys, des de 1967 fins a 2016, que se diu pronte, i fem aquesta ofrena al Crist del Calvari, no? En les nostres corts d'honor, els que han format part, jo vaig formar part de la de 2011, va ser un orgull per a mi, i és un acte que la veritat que vivim en moltíssima il·lusió i en moltíssima devoció.
1: I quina diries que és... O sea, què diries que tenen d'especial les festes de Torreblanca respecte a altres de la província?
2: A veure, les festes de Torreblanca és que són pues, molt nostres, no? Les nostres tradicions, com he dit, en aquesta ofrena que portem tots tan dins en el dia d'avui, que és aquest dia de les paelles, que portem més de 2.600 persones inscrites en el dia d'avui. Som un poble molt participatiu, ho vivim molt tot. Totes les activitats que fem, la veritat és que rebentem les inscripcions, o sigui, és una cosa al·lucinant. La gent del patronat de festes està molt sorpresa perquè, claro, diuen, ostres, és que cada activitat que traiem per a inscriure'ns ho completen. També tenim com a novetat en guany d'humor amarillo, no? Que també tenim 16 equips participants que han tingut també que tallar inscripcions perquè si no estaríem dos dies fent les proves. Entonces són pues, uns dies molt nostres, molts de retrobar-nos, de molta unió, gent que viu fora estos dies pues, se junte i lo bonico que tenim pues, és això, sobretot el juntar-nos, el retrobar-nos, el fer pinya, fer colla.
1: Que, com s'ha treballat des de l'Ajuntament per a que bueno, hi hagi tantes activitats per a totes les edats?
2: Pues ha treballat moltíssim, sobretot de la mà del patronat de festes. Tenim un patronat de festes en el que hi ha diferents comissions, pues la comissió taurina, la comissió infantil, la comissió d'actes tradicionals, i cada comissió s'encarrega de que tots els actes isquen de manera perfecta. Per tant, anem molt de la mà en aquest patronat de festes.
1: Les festes també pues, són un motor per al comerç, per a l'economia local. Quina repercussió espera que tinguin enguany?
2: Claro, són fundamentals. Un dia com avui, per exemple, imagina't paelles, 2.600 persones que tenen que menjar aquesta paella, no? Pues les carnisseries estan a tope de pedidos, totes les tendes, a nit vam tindre pa i porta, pues els bars, panaderies que encoman els cocs, o sigui que són molt importants i és un motor econòmic essencial, no? La veritat és que tenim la sort de que durem molts dies, tenim 10 dies de festes i enguany, en motiu de la Carta Pobla, un extra, o sigui, 11 dies de festes, i pues, ja veus com està el poble, la gent està al carrer, està participant absolutament en tots els dies i, claro, això, el comerç i l'hostaleria ho nota moltíssim.
1: I, bueno, ho has mencionat una mica abans, no? Però quin paper tenen les associacions, les penyes, els voluntaris en l'organització de les festes?
2: Pues jo sempre dic que les associacions són el motor d'un poble, no? Sense associacions no faríem poble, perquè gràcies a, per exemple, què seria una tarda de bou sense la Unió Musical? Què seria una tarda de bou sense la Dolçaina i el Tabal del Senill? No tindrien sentit. Sense el Ball de Places Quatre Cantons que s'encarregui l'associació de la Lliura. Les penyes taurines, que ahir pues, també van traure un bou serril, no? Són fonamentals i són les que durant tot l'any donen vida al nostre poble. I aprofite pues, per agrair-los tota la llavor que fan, que ja ho van fer en l'acte central, no?, de la nostra Carta Pobla. Vam voler aprofitar per a fer un reconeixement a aquestes associacions culturals, perquè la veritat és que fan una labor increïble durant tot l'any.
1: Què representa per a Torreblanca la figura de la reina de les festes i la reina infantil?
2: Pues són molt importants perquè representen a la dona torreblanquina i a les xiquetes de tot el poble. Per tant, són una figura molt important perquè representen a tot el poble. I la veritat és que tinc que dir que enguany ho estan fent meravellosament. És una sort comptar amb unes reines com les que tenim i que espero que disfruteu moltíssim de les festes.
1: I ja com a última cosa, vols convidar la gent a que vingui a les festes de Torreblanca? Blanca.
2: Sí, clar que sí. Vos recomano a tots que vingueu esta vesprada, perquè a paelles, a dinar ja no arribeu, que vingueu esta tarda a disfrutar del tardeo que tenim i la resta de les festes que us acollirem a tots en els braços oberts.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinaroz, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
4: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
5: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
6: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
5: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
6: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
5: ¿Y bujía, correa y líquidos?
6: Por supuesto, incluso descarbonización. Te dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
5: Perfecto, pues empecemos.
7: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos. Porque quien mantiene

0: Parlem d'altres qüestions d'actualitat, en aquest cas de Pinerols, infraestructures, obres, millores, manteniment en definitiva, qüestions d'il·luminació que ens contava l'alcaldessa Maria Dolores Miralles.
1: S'ha licitat en el últim plenari del mes de juliol, se va sortir a licitació una modificació pressupostària per un import d'un milió, de més d'un milió i mig d'euros, en la qual se volia dotar d'enllumenament a molts indrets de la nostra ciutat, Costa Nord, Costa Sud i Ermita, perquè estàvem a les fosques durant més de 40 anys. Si aquesta zona ha estat totalment, no tenia llum, i aleshores s'ha fet un gran esforç per poder tirar endavant una sèrie de projectes perquè per lo menos tinguéssim, antes de que s'acabi la legislatura, que aquestes cases i aquests carrers, que no deixen de ser carrers urbans, que paguen un IBI de contribució urbana, que també tinguin les donacions que es correspon. I també s'ha fet la licitació, la instal·lació d'enllumenament exterior, vale, en els sectors 3 i 4 del municipi de Vinaròs, és a dir, per un import de més de 300.000 euros. És a dir, hi ha una part molt important que començarà a executar-se el més aviat possible.
0: Parla també Maria Dolores Miralles de Torre Ballester i dels refugis climàtics de Fora Forat.
1: Recordar que les obres de la Torre Ballester van ja pràcticament van a bon terme, és a dir, si tot va bé, esperem que aquesta obra sigui acabada a finals d'any, la qual cosa suposarà la recuperació d'una zona totalment degradada en el centre de la ciutat, una zona en la qual canviarà totalment la fisonomia de la nostra estructura i la morfologia urbana. Després recordar-vos també que està fent-se ja el refugi climàtic en el que és la part del Fora Forat, és a dir, una zona també degradada que en el pas del temps està canviada, que canviarà, hi haurà un antes i un després d'aquella zona del sur 18, coneguda com el Fora Forat.
0: I també per últim parlava Maria Dolores Miralles del tema del Teatre Auditori.
1: I aquest Teatre Auditori, tots vull recordar que se va guanyar una subvenció des New Generation, en la qual se'ns emocionava un 60% aquestes obres, a part d'unes altres, i que Vinaròs ja podrem dir que per finalment podrem deixar tindre un auditori. Entonces, les obres del Teatre Auditori, estem parlant d'un aport d'un import de, per un costat de l'obra, que puja més de 6 milions d'euros, quasi 7 milions d'euros, i després estem parlant d'un import també d'adequació de cadires i de 1.500.000 euros.
0: I la propera setmana, en breu, ja tornarem a la normalitat i començarà el curs escolar també, al marge del polític. El PSPB acusa PP i Vox d'obrir un nou front contra el professorat, ficant sota sospita la seva tasca en les aules. Parlava d'això José Luis Lorenz.
2: Ara que milers de professors i professores tornen als centres per a preparar el nou curs, el que necessiten és confiança i suport. No que PP i Vox els posen sota sospita com si dedicaren les seues hores de treball a adoctrinar l'alumnat. La neutralitat ideològica ja estava garantida per llei i inspecció ja podia actuar si hi havia qualsevol problema. No feia falta esta reforma.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Vinaròs, Teresa Valls, Alameda Francisco José Balada 24, en Benicarló, Gemma Santos, Pio 12, 23.

0: La Ventana.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.